0: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Polls. Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hi ha rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat. Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Suplament, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: One, two, one, two, three.

0: Kiss.
1: No tens excusa.
2: Vagis on vagis.
1: Ràdio Palafolls.cat.

0: Buscemi triem els èxits de sempre.
1: Buscemi triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major. L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria. Jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la Cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la Colla Gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la Cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Music, please. Simplement la millor música.
12: 107.7 FM.
13: On my radio all day long.
12: Yeah. Ràdio Palafolls.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Ràdio, Ràdio Palafolls
1: 107.7 FM.
2: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
3: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
4: 112.
3: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: A la farmàcia Monet tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Monet us desitja bona festa major.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: 3w.radiopalafolls.cat.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major. Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria. Jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Senzillament som així i ens agrada.

0: sense excusa.
1: Vagis on vagis.
0: Ràdio Palafolls. Cat.
2: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, el que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Riubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Més temes, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això, mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal i com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça, vol tornar a regnar a Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.

0: teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Informar, preguntar, contrastar, escoltar i explicar, però també sortir al carrer, conèixer el territori i posar veu a les històries que passen al nostre voltant. Avui, 8 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Periodista, una jornada que ens serveix per posar en valor una professió essencial per entendre la realitat que ens envolta. I a l'Hora Maresme ho volem fer com no podia ser d'una altra manera en clau de comarca, perquè més enllà dels grans titulars i dels mitjans d'àmbit nacional, hi ha tot un periodisme de proximitat que cada dia explica què passa als nostres municipis. Periodistes que trepitgen el carrer, que coneixen els seus protagonistes i que expliquen des d'una decisió de l'Ajuntament fins a una problemàtica veïnal, una festa major o una història que potser mai arribaria als grans mitjans. Ens fixem en com ha canviat aquesta manera de fer periodisme, quins reptes afronten avui els professionals de la comarca i quin valor té continuar explicant el Maresme des del mateix Maresme. Així que avui, coincidint amb el Dia Mundial del Periodista, volem mirar-nos una mica per dins i conèixer com es viu i com es fa periodisme de proximitat a casa nostra.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Doncs vinga, som-hi, comencem. A nivell de comarca hi ha molts referents pel que fa al periodisme. La veterania és un grau, diuen, i per això avui des de Palafolls parlem amb una periodista referent a la comarca, Jordi Prats de Valls.
2: Sí, Gemma, de fet, la nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que de fet és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda, escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia, eh?
2: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, eh? Una miqueta trepassant tota la trajectòria.
3: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
2: perquè
3: és el que hi ha.
2: Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
3: S'ha de dir? Però és com preguntar l'edat amb una dona. Doncs mira, em farà 31.
2: 31, sí. Déu-n'hi-do. I òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
3: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
2: Això
3: confio
2: és el que
3: t'atrau
2: del periodisme?
3: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No, i de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el primer... dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual, però el que has de ser fidel és a la veritat, i això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta, determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar,
2: la rapidesa,
3: que sí,
2: no,
3: la rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual bàsicament ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altra punta del món que és el que passa als nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
2: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit, que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
3: Bueno, de fet encara en menor mesura, però encara perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses no només de la comarca sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans. Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme, és a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans. I a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
2: també, no? De manera
3: tan lluny,
2: directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet
3: jo crec que encara,
2: això.
3: Avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més amb una intensitat que és gairebé, bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, és el que t'ho ha de garantir?
2: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh? No,
3: ah, perfecte.
2: Però,
3: ja hi comptava.
2: Ens agrada poder, doncs això, saber més sobre la professió del periodisme i en aquest cas amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
3: Només faltaria. Programa. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
1: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis de TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
4: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
5: Què tal, com anem?
4: Molt bé, amb ganes de que, bé, ens expliquis un mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
5: A la ràdio que després em va portar cap al periodisme, radiofònic i televisiu, bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa, i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
4: Tocar un tema de la teva trajectòria que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Pujal, una miqueta que recordem se'n celebra els 50 anys.
5: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans. El futbol en català, això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com d'en Joaquim Maria Pujal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, de aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
4: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès, o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
5: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també hi vaig començar a fer coses amb cine, rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on l'espectador, el lector, l'oïdor, li costa molt saber separar què és informació de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
4: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
5: Primer que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. I que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci, és igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
4: Eduard Boet, periodista de referència a la comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
5: Segur que sí.
4: Merci.
5: A vosaltres.
0: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.

0: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines al passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
1: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions, però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles, perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa? I què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
0: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabarem aquest primer bloc del tema del dia aprofitant la vinentesa per parlar de diferents curiositats de la professió i ho farem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda, ja. Doncs sí, de fet, parlarem sobretot de fets històrics curiosos, perquè una de les dades que m'ha semblat més interessant per explicar és que l'any 1850, una de les agències de notícies més grans del món, utilitzava una flota de 45 coloms missatgers per enviar les notícies financeres. Uh-huh. Estem parlant de l'agència de notícies Reuters, que el seu fundador, Paul Julius Reuter, es va decidir per utilitzar aquesta flota de coloms en adonar-se que el telègraf entre Brussel·les i Aquisgrà tenia un buit que es trigava hores a fer en tren, mentre que els coloms el feien en tan sols 20 minuts. Aquesta flota de coloms missatgers permetia que les notícies arribessin a Aquisgrà o a Brussel·les abans que qualsevol persona. Però també
0: curiós,
2: vull centrar en la ràdio, que és el mitjà en el que estem que a tots ens agrada tant. Si parlem de ràdio, no podem no parlar de l'adaptació radiofònica de la Guerra dels Mons, feta per Orson Welles i redactada com un informatiu d'última hora. Tot i avisar que era ficció, aquesta aclaració es va fer a l'inici de la novel·la i milers de persones que van posar la CBS amb el programa començat van entrar en pànic creient que realment els marcians estaven envaint la Terra. Aquest fet va demostrar el poder de la influència de la ràdio i, tot i que estudis posteriors han demostrat que el pànic no va ser tan generalitzat com van voler fer creure els diaris de l'època, sí que ha tingut un gran impacte cultural. I parlant d'efectes sonors, perquè també la novel·la d'Orson Welles va ser tan creïble justament per als efectes sonors que utilitzava, vull parlar també d'on surt la famosa veu de robot que s'utilitza per amagar la identitat dels testimonis protegits, ja que avui en dia estem molt acostumats a sentir-la quan una persona anònima vol denunciar un fet a la ràdio o a la tele, però no sempre s'ha utilitzat. Aquesta tècnica es va començar a fer servir als anys 70 gràcies als primers sintetitzadors de veu analògics com els que feien servir els grups de música electrònica. Els primers periodistes d'investigació que ho van provar es van adonar que si només canviaven el to, l'oïda humana o un conegut de la víctima encara podrien reconèixer el ritme de la respiració o la forma de parlar. És per això que el periodisme va haver d'aliar-se amb els enginyers de so per crear un sistema que no canviés el timbre, sinó que alterés completament l'ona de la veu. Un truc tecnològic que va néixer per necessitat i que encara no s'ha deixat d'utilitzar. Però tornem a casa per parlar d'un fet amb un impacte similar a la Guerra dels Mons, però que en aquest cas els fets transmesos per la ràdio eren ben reals. La coneguda com la nit dels transmissors, la nit del 23 de febrer de 1981, quan va tenir lloc l'intent de cop d'estat del 23F, encapçalat pel tinent coronel Antonio Tejero. Aquella nit la ràdio va esdevenir l'únic vincle amb la realitat per a milions de ciutadans que seguien els esdeveniments amb angoixa. el cronista de l'emissora Ràdio Madrid va aconseguir deixar el micròfon obert d'amagat i gràcies a això tot Espanya va poder escoltar en directe els crits de Quieto todo el mundo i les ràfegues de Subfusell. Molts periodistes van haver de transmetre d'amagat des de cabines telefòniques, des dels cotxes aparcats a prop del Congrés o utilitzant els walkie-talkies i transmissors portàtils per esquivar la censura militar, mentre que els ciutadans utilitzaven aquests mateixos transmissors o ràdios a piles per escoltar totes les actualitzacions. No podia no parlar d'aquest episodi, ja que es considera de forma unànime com el moment de màxima utilitat pública i prestigi de la història de la ràdio d'Espanya, fent una mica la mateixa funció que fa poc més d'un any quan hi va haver l'apagada general del 28 d'abril, que no sé si recordeu com va anar, realment entenc que sí, més de 14 hores a les fosques, sense internet, els mòbils muts, hi havia caos als semàfors també, i les ràdios a piles van ser les úniques, l'únic far informatiu com aquell dia 23 de febrer. Això ens ensenya que passin els segles que passin, inventin la tecnologia que inventin, quan tot falla, a la ràdio sempre hi haurà algú a l'altre costat de línia.
0: Completament d'acord, Laura, sobretot amb aquesta última explicació que has fet, no? que aquell dia va ser un desastre tot plegat i doncs, per sort teníem la ràdio, que bé, doncs, fos a piles o fos de la forma en què fos, ens va ajudar molt a entendre doncs, què estava passant aquell dia. Laura Espanyol, moltes gràcies. Nosaltres ara farem un petit repàs al temps, farem un cop d'ull al cel amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, molt bona tarda. Avui, novament, temperatura que ha fregat els 30 graus a la franja costanera de la comarca i cap a l'interior del Maresme hem tingut valors al voltant dels 33-34 de màxima. D'entrada s'espera un canvi de temps, demà un gir radical en la situació meteorològica que després de moltes setmanes de calor, xafogor i de manca de precipitacions, doncs demà tindrem un canvi que ens portarà també pestes fortes i un descens marcat de la temperatura. Podem dir que una normalització de les temperatures a partir de demà i durant la resta d'aquesta setmana. Temperatures que de cal cap de setmana podrien pujar una mica, però almenys ja tindrem valors molt normals al mes de setembre. De moment demà, com dèiem, xàfecs i tempestes, els més importants aquí a la comarca creiem que ens afectaran entre mig matí i les primeres hores de la tarda, amb aquestes temperatures que baixaran i amb vent moderat de component nord-est aquí a la costa maresmenca, situació marítima dominada per la maró. De cara a dijous, temps més tranquil, encara amb un xàfec puntual a primeres hores, després el sol s'imposarà.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui dimarts. Demà dimecres tindrem canvis importants i nosaltres fem tot seguit una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Doncs molt bé, seguim en directe a l'Hora Maresme. Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 8 de setembre. Tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials i en els temes i les notícies del dia. Martí Calçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
2: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis doncs, què podem destacar. En primer lloc, a la comarca.
3: Doncs mira, de la comarca ens anem cap a Cabrera de Mar avui i descobrirem un petit racó entre pins i granit que manté viva la memòria del poeta mataroní Josep Punsola. És la roca d'en Punsola, situada exactament a uns 212 metres d'altitud, que és on el poeta anava amb els seus amics per contemplar el paisatge i també escriure. Punsola va ser poeta, dramaturg, guionista i també excursionista i va morir el 1949 amb només 35 anys. Avui, aquest petit indret continua recordant la seva figura i està especialment vinculat al seu poema anomenat Els meus pins.
2: I si mirem més enllà de la comarca del Maresme, què podem explicar?
3: Doncs bé, parlem del tema del dia d'avui, que se'n parla tot arreu, i això és la vaga dels mestres, que ha provocat aquest dimarts talls de trànsit a diversos punts de Catalunya. I és que a Barcelona s'han bloquejat la Ronda Litoral, la C31 i la C58, mentre que també hi ha hagut talls a l'AP7, al Vallès Oriental, i a la C60, a Argentona. A Lleida, una vintena de docents han ocupat les vies d'alta velocitat i han obligat a interrompre temporalment la circulació dels trens. Les protestes han continuat pels carrers amb manifestacions i assemblees. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9,3%, mentre que els sindicats el situen al 20%.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Doncs ara parlarem d'una curiositat, et diria que televisiva, i és que el famós Rosco ha tornat a Telecinco, però aquest cop amb un altre nom, i és que ara s'anomenarà la Rueda... Bueno, s'anomenarà Rueda la Letra, i l'estrena no ha acabat d'anar com s'esperaven els de Mediaset. I és que el concurs, presentat per Carlos Sobera aquest cop, va reunir un total de 624.000 espectadors i un 9,1% de quota. Per davant hi van quedar La Promesa,

0: de la U i Ahora Son Soles d'Antena 3 i Ahora Son Soles. La comparació és curiosa i és que a les 8, que és quan comença a passar palabra, el concurs d'Antena 3 va arribar a 1,3 milions d'espectadors.
1: Bé, doncs veurem si remunten aquestes xifres d'audiència. Encara potser és hora per treure conclusions, però vaja, en qualsevol cas, Martí, gràcies per explicar-nos què és notícia avui a les xarxes, i ara anem a conèixer la pregunta del dia. També sembla com un concurs de televisió, eh?
0: Sí, m'agrada, aquesta nova música. Sí, venen ganes
1: també
0: de respondre.
1: I veurem. En Marçal s'ha currat les sintonies i, vaja, li agraïm la seva feina perquè són molt xules.
0: I tant, en Marçal sempre és aquí l'MVP, de la Maresma.
1: Molt bé, Martí, sí. Quina és la pregunta avui que formulem a l'hora, Maresma?
0: Doncs mira, una miqueta en relació al tema que tractàvem avui, que era el periodisme, avui volem preguntar als nostres oients si la intel·ligència artificial suposa una ajuda o bé un obstacle pel que fa al nostre ofici, ja que molta gent ho percep com més aviat una ajuda, però també molta d'altra diu que això acabarà amb la professió i que toxifica una mica les notícies. Així que bé, teniu les nostres xarxes com cada dia per respondre'ns i veure què opineu vosaltres.
1: Molt bé, gràcies, Martí.
0: A tu, Gemma.

0: partir d'ara, cada dimarts tindrem un petit espai en aquest programa L'Hora Maresme per mirar enrere, produïda per Ràdio Arenys. Farem un cop d'ull al passat a partir dels anys 60, a fets concrets històrics, una secció que de tot seguit ens presenta l'Oriol Leo.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui, ja que és aquesta primera setmana, una setmana que estem agafant el ritme, el que volem fer és presentar una de les seccions que tindrem cada dimarts, una secció que nosaltres l'hem titulat L'any de la picor. I per què? Perquè hi ha coses que passen i coses que fan història. Hi ha anys que passen sense pena ni glòria i n'hi ha que, quan els mires en perspectiva, t'adones que van canviar moltes coses. I precisament això és el que volem fer aquesta temporada aquí a l'Hora Maresme, parlar de coses que van passar l'any de la picor. Volem mirar enrere, però no mirar enrere perquè sí, sinó mirar enrere per entendre què va passar i, sobretot, què va significar allò que va passar.
2: Tants cavalls que galopaven mentre junts tots travessaven uns camins...
1: Doncs això és el que en volem dir l'any de la picor, un espai de 5 minuts per viatjar en el temps, i ho farem més o menys a partir dels anys 60.

D'abans, d'abans en parlarem, parlarem dels 60, dels 70, dels 80, anirem fent, eh? Però amb aquells 60 eren èpoques de canvis, de transformacions, de noves maneres de pensar, de viure, de divertir-se, i a partir d'aquí, doncs, anar pujant i també parlar d'altres temps, temps que per alguns són història, i temps que per altres, doncs, no ho són tant, eh? Són perfectament recordables, que tampoc cal que fem sentir grans a ningú.

0: I com ho farem, Gemma? Doncs mira, cada setmana agafarem un moment concret de la història, un fet que ja passés aquí al Maresme, a Catalunya, a Espanya, al món, un esdeveniment que per la seva importància, per la seva curiositat o per les seves conseqüències, mereix que el recuperem. Com, per exemple, va, avui que estem d'estrena, no només us explicarem, sinó que podem escoltar, per exemple, un fragment de com anirà tot plegat. Són càpsules, petites càpsules, per recordar què va passar l'any de la Picó, càpsules que estan locutades i que estan dirigides per Anna Cucurull i per Montse Comí. Podem escoltar un petit fragment, perquè veieu per on van els trets.
1: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir la Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats.
2: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.

0: d'abans és del que parlarem, de dates significatives, perquè una data per ella mateixa explica, la veritat és que ben poca cosa. Per tant, volem saber-ne més. El que ens interessa serà posar-hi context, entendre què hi havia abans, què va passar aquell dia, en aquella època, en aquell fet concret, i què va canviar també després.
1: Corre, doncs, i no t'aturis, que mira...
0: També, evidentment, hi posarem una mica de música quan n'hi hagi de representativa d'aquell moment històric que escoltem, per escoltar-la, per recordar el que passava, el que escoltava la gent també a aquella època. Per tant, cada setmana obrirem una porta al passat, entrarem en un any, en un moment concret, explicarem què va passar i entendre el que va significar. Això serà l'any de la Picó.

0: I torna a la secció de llibres amb la Mar Arenaza i amb un petit canvi. A partir d'ara, cada recomanació estarà relacionada amb el tema del dia. I si avui parlem de periodisme, la lectura que ens porta la Mar ens permetrà precisament reflexionar sobre el poder, la informació i la manera com s'exerceix el poder a través dels mitjans. Així que avui parlem de El Shah o la desmesura del poder.
1: Bé, doncs tornem a ser una altra vegada més a parlar de llibres, com sempre, amb bona companyia. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt contenta.
1: Comencem nova temporada, una mica diferent,
2: sí.
1: Però avui, com que el tema a tractar és el periodisme, què ens tens preparat?
2: Val. He anat a les fonts. Vale. A les fonts no vol dir a Durot, no? Que és a l'època... a l'època antiga, no és això. Sinó que he triat el llibre de Risas Kapuscinski.
1: Nom difícil.
2: Nom difícil i polonès. Sí, que és el Shah o la desmesura del poder. Uh-huh. Aquest senyor, Kapuscinski, era un superdetectiu d'aquests de la vella escola i va fer, molts articles, va treballar moltíssim i va viatjar per tot el món. Uh-huh. I jo l'enmarco molt en aquest món de canviant dels 80 finals ja de la Guerra Freda, totes aquestes situacions, i de que era una època en el món que es movien moltes coses, no? Llavors, doncs, ell té un llibre molt interessant també sobre Àfrica, que es diu Eva, no? I en té diversos, un sobre Rússia, que es diu L'Imperio, i aquest del Shah que he portat aquest perquè m'ha semblat adequat. I clar, és aquest tema del periodisme d'investigació per poder entendre el món, i sobretot per gent que està lluny del món que ell descriu, no? Perquè jo, per exemple, d'Iran coneixia el que coneixia, però no coneixia com va ser tota l'època del Shah, no? Com va haver-hi la caiguda d'aquest règim, tot el tema d'en Khomeini, dels ayatolars, no? I que ara vivim en tot aquest tema, doncs, de l'estret, no, d'Hormuz, tota aquesta situació amb aquest règim d'aquest país, no? Vull dir que, i tot això ve d'algun lloc, no? Llavors trobo que aquesta és la gran capacitat, no? I el que té de meravellós el periodisme, que és poder entendre coses que tu veus d'una manera molt superficial, i en canvi hi ha gent que té aquesta capacitat d'anar als llocs, no? De preguntar a la gent i de fer uns anàlisis que t'ajudin a entendre el món.
1: Parlaríem d'un llibre de periodisme, no?
2: De periodisme,
1: enfocat a l'estudi, no? És a dir, a comprendre una mica, és el que comentaves, no? Altres tradicions, altres llocs, en aquest cas l'Iran, no? Aquest totalitarisme d'aquest país, no?
2: Clar, que nosaltres ho veiem d'una manera, però que no sabem d'on ha vingut, no?
1: Sí,
2: vull dir que
1: no sabem
2: què és millor, si era l'època del Shah, que representa, no?, que eren com molt moderns i molt guais i molt pobres i molt, molt dependents, o l'època dels ayatolars, no?, que va venir just després i que també va ser molt convuls. També ho lliga molt amb el món de la Guerra de la Freda, no? Saps allò, aquesta política de blocs entre Unió Soviètica i Estats Units?
1: Sí, que ens ataquem però amb pollites, no ens tirem bombes, però bueno, t'aviso.
2: Exacte, no? I aquests països que estan entremig, no?, i que entren dins l'esfera d'influència d'un bloc o un altre.
1: Clar, quan parlem d'aquest tipus de llibres, ja saps que a vegades, t'ho pregunto sempre, no?, al final de cada episodi, que és a qui li recomanaries aquest llibre, però clar, ja et dic, prejudici total, eh? O sigui,
2: sí,
1: al final parlem de llibres difícils de llegir poder per a tots els públics.
2: Jo crec que no, si tens curiositat. Si dius, i això com pot ser, o com hem arribat aquí, precisament la diferència entre un llibre d'un bon periodista o un llibre d'història, que és allò fets, i que jo trobo que sí que és com més aspre, molt millor un llibre de periodisme, no? Perquè és com, no sé, t'ho explica d'una altra manera, no? I t'ho fa molt més entenedor. Però sí que has de tenir curiositat per aquests temes.
1: Clar,
2: vull dir que si no t'interessa l'Orient Mitjà,
1: De fet, t'ho volia dir, perquè no és per tirar algun negatiu cap a la lectura, però evidentment s'està llegint menys avui en dia.
2: Sí.
1: Clar, per això deia que aquest tipus de llibres poden ser complicats, no?, per introduir-se a la lectura, podríem dir, no?
2: Potser sí, però no si vols entendre què està passant.
1: Si t'agrada.
2: Clar, depèn molt de... Sí, i n'hi ha diversos aquests, ara he triat aquest perquè és com molt de tota la vida, no? Però ara n'hi ha molts aquests de l'ordre mundial, no? O de periodistes de grans diaris que ajuden molt a entendre el món i ho fan d'una manera bastant divulgativa.
1: Molt bé, Mar, doncs ens apuntem aquest llibre molt curiós, sobretot per als que ens agrada entendre què passa en el món, no?
2: Sí.
1: Parlem de periodisme i res, ens veiem a la propera amb més lectures.
2: Val.
0: I acabarem amb el tastet de llengua d'avui, que està dedicat a la Diada de Catalunya del pròxim dia 11 de setembre. Endavant, Martí.

0: Tenim el primer tastet de llengua d'aquesta nova temporada de l'Ona Maresme, que com ja heu estat veient, han canviat cosetes que us anirem explicant durant aquesta setmana, però com diuen, les coses que funcionen no s'han de tocar i els tastets doncs és una d'elles. Per tant, donem la benvinguda a la nostra estimada Gemma Martínez d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme i ara us explicarem de què anirà aquest primer programa. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: Bé, aquest primer programa, pel que tinc entès, si no corregeix-me, el dedicarem a un dia que els catalans tenim marcat al calendari i parlem de la diada, de la nostra diada de Catalunya. Així que tu mateixa, a veure què ens has preparat.
1: Doncs sí, avui és 8 de setembre, som a les portes de la diada, com tu has dit, un dia marcat al calendari, juntament potser no, amb Sant Jordi, Sant Joan, l'11 de setembre és la nostra diada, i hem convingut que seria interessant repassar vocabulari que hi està relacionat, si et sembla bé.
0: Em sembla perfecte, així que a veure, què aprendrem avui?
1: Perfecte, doncs mira, primer de tot dic que l'11 de setembre és la Diada de Catalunya, o que també anomenem 11 de setembre en majúscules, eh? Avui és 11 de setembre, no amb números escrits, sinó amb lletres i majúscules, és el nom de la diada. I en primer lloc, repassarem la paraula diada, quan l'utilitzem. La paraula diada la fem servir per referir-nos a un dia assenyalat, un dia en què se celebra una festa grossa. Per tant, no només el fem servir en el cas concret de la Diada de Catalunya, sinó que també el fem servir, per exemple, per referir-nos a la Diada de Sant Jordi. Sobretot Sant Jordi també moltes vegades va associat a la paraula diada, i diem bona diada, també. La Diada de Sant Joan, quan hi ha, per exemple, castells a les terres, no?, del Camp de Tarragona, Vilafranca, la Diada de Vilafranca, per exemple, és un dia assenyalat, marcat i festiu. D'acord?
0: D'acord.
1: Després passem a parlar de la paraula senyera. Senyera és una paraula que fem servir per referir-nos a la bandera de Catalunya, però de fet és una paraula que no només significa bandera de Catalunya, sinó que significa simplement bandera. El que passa és que aquí a Catalunya, quan fem referència a la nostra, en diem senyera.
0: Ah, veus, jo no ho sabia, això. Pensava que senyera era únicament la bandera catalana, però
1: no.
0: Qualsevol bandera és una senyera, ja,
1: sí.
0: De per si. Interessant.
1: I ara passem a fer allò que fem a vegades, de recordar als oients, no?, d'algunes coses, algunes paraules que la gent utilitza malament, i que aquí doncs volem una miqueta recordar com es diuen ben dites en català o normativament.
0: A veure, llença.
1: Ara que parlem de diades i senyeres, volem recordar que les banderes o les senyeres unegen en pals o astes, però no en màstils.
0: D'acord.
1: I quan, per exemple, hi ha alguna desgràcia, no?, i es vol fer saber de manera institucional, s'abaixa la bandera i les banderes unegen a mig pal o a mitja asta. D'acord? No, el màstil no és correcte, la paraula màstil en català en cap context, no és normativa, és un pal, fins i tot quan parlem dels vaixells, els vaixells grossos, el vaixell pirata que tots tenim al cap, d'acord? És el pal més alt. D'acord?
0: D'acord, doncs mira, ens ho apuntem ja, la manera correcta és pal o asta.
1: I finalment parlarem també dels domassos. Un domàs és un tipus de teixit de seda natural que serveix per adornar balcons en diades com la Diada Nacional o, per exemple, les festes majors. L'Ajuntament, per fer saber que és un dia important, adorna en galana l'edifici de l'Ajuntament amb un domàs.
0: Doncs perfecte, mira, ja tenim aquesta classe teòrica del català que tant ens agrada, i ràpidament, perquè una de les novetats d'aquesta temporada és que hem de baixar el temps, i avui al ser el primer tastet no volíem oblidar-nos de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'aquestes classes de català que comencen ja d'allà. Així que un minutet per explicar-nos-ho.
1: Sí, doncs com sabeu, cada setembre comencem cursos nous a tota la comarca, val? I volem repassar els dies d'inscripcions als cursos. Si sou alumnes antics de la casa, si heu fet un curs amb nosaltres l'últim any, els dies d'inscripció als cursos de català seran el 14 i el 15 de setembre. I si sou alumnes nous i voleu fer un curs de català amb nosaltres, us podeu inscriure a partir del 16 de setembre fins al dia 21. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web per saber quin dia us toca apuntar-vos en funció del vostre nivell de català. I recordeu que si no sabeu quin nivell teniu, heu de fer una prova de nivell amb nosaltres que podeu sol·licitar a la pàgina web.
0: Molt bé, doncs esperem que tothom ja tingui apuntats aquests dies al calendari i Gemma, et donem les gràcies i benvinguda de nou aquí a l'Ona Maresme. Ens escoltarem la setmana que ve amb més coses noves.
1: Molt bé, gràcies.

0: amb un nou tema del dia i també us explicarem noves històries. Adeu, fins demà, que tingueu una bona tarda.
1: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: A veure, la intel·ligència artificial no és de, no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada sobretot escoltar-les, i de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió precisament és explicar històries, i començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez, o sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa, digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de... pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir que anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara sobretot hi ha molt agrícola, i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència, i aquesta forma que tenim nosaltres de treballar sobretot és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campeshift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això espero que no ho sento. quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim. O sigui que, mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema. Lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb una agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres com a mínim sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Una altra seria que això dona per un programa sense. Una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Una altra és treballar amb animals de l'entorn. Per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs. Amb treballar amb l'entorn, o per exemple que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: primerament nosaltres fem un vi excel·lent
0: com aquest programa
2: igual, no sé si sí, estem allí al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia graveros i graveres, a veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres, jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que, i nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent, imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats. I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, no? Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a que els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de veure el bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tinc ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. Perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en seri, ràdio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54 a...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar també, molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres a la Ràpita coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja de quan acabaven de vendre el peix era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant i va ser cap al 2007-2008 que per internet descobrim que este joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i en uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que m'ho està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, 2 dits, 3 dits, 4 dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar cada vegada que traiem les mans que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant que està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, vale? Si el meu contrincant me trau 2 dits i diu 4, o me trau 3 dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma que ell diu en veu i els dits que trau era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: pensar-ho,
7: sí,
0: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del toc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre. Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per

0: sigui una persona cara a cara. El que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
1: Bueno, fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt, vull dir. Però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
2: Jordi, tu hi jugues?
1: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara, tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme, però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després, l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
2: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis per això, justament perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda,

0: la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
1: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
0: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
1: Ja li direm al senyor Disney. Doncs,
0: exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
1: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
0: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
1: De mi què heu de saber? Doncs mira que soc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament i ara aquí a la ràdio. Vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
1: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a la Nora Esteve. Nora.
3: Bon dia, bona tarda.
1: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar? Això, com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
2: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
1: sí,
2: vam estar...
1: Sí, hi havia sencera.
2: Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
3: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això, el meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
2: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
0: Ostres,
2: en canvi de noies i adolescents a tope.
0: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
3: sí,
0: parlo, la...
3: Sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney, de fet quan sortia del col·le quan era petita sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui, jo què sé, Cenicienta, i ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt, i una d'aquestes era Rapunzel o Embolicats, que em m'agradava molt perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
2: De fet la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
0: I la música, que és molt xula, eh?
2: música. Sí,
3: sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
0: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
2: Ha sigut així, eh? Perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, sí, vam tenir sort, i el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
3: sí, ara...
2: a que ens tornin a trucar, ja. Ens va agradar molt.
1: Per tant, voleu repetir, i que ha anat bé l'experiència.
2: Sí, sí, sí,
3: sí, sí, si ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria.
2: Sí,
3: sincerament,
2: sí.
3: I crec que la meva mare també.
2: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
1: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia, de que clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
2: Sí, sí. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
0: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
2: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anàvem com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
0: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
0: Ostres, que dur.
1: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
2: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
3: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
2: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornar, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
3: Sí.
2: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha 2 dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès, que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. I llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
0: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
3: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia, pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i ell també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
2: pare, no?
3: Si jo... els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
2: Portava d'amagat aquí en la bota, perquè esclar, tot sí, estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra un tovalló de paper.
3: Sí.
2: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va una foto, va.
0: Que bé, sí, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
2: Estarem del 2028,
0: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
2: Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post, doncs, per llarg, em sembla.
0: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem. Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Igualment, Anna.
2: Adéu. Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Soy el Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Hace 3 años que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprender el idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys més o menys em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tienen los mestres del tema, y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: ¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap y de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
6: Leer es más fácil que leer es más fácil que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Sí, acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puc aportar per al mejorament de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias, ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
7: Hola, Anna, soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: La xarxa de comunicació local.

FM. Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major. L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns, 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts, 8 de setembre, ben d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria. Jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:45, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i tracta de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. Ràdio Palafolls.

0: Ràdio. T'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
0: Cada dia més a prop.
2: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns, 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts, 8 de setembre, ben d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit, sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy puede ser un gran día, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques, lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.9.

0: Suplament la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
3: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, ben d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria. Jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: 24 hores de bona música.

0: 107.7 FM.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Núvol. Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.